0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.
3: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
5: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Moments històrics del València.
1: I Espanyeta no sol és volgut per els jugadors que estàvem així, sinó jo me'n recordo que en el Mundial d'Espanya tant el jugador de la Real Societat, del Bilbao, del Madrid o tal, li cridaren com si fora de la família d'ells. O sea, que era una persona entrañable, ¿no? Y hoy día he sobrevivido a 40 entrenadores. Porque si quieres ver es que los jugadores normalmente van pasando, pero él siempre está ahí. Y entonces, por eso yo creo que ha sido tan volgut, pero el carácter que tenía, y porque pasaban el Sánchez en Sánchez, y él estaba ahí. Es que tú has dicho 50 años, ¿no?
2: 55.
1: Es que es una vida, ¿eh? Es que son muchos años.
3: Una de les faenes menos reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Espanyeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però d'una manera increïble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra, no sé, contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues coincidir en la visita d'Ixa que fem al pati on és el papa al balcó.
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu: qui és ese que sale al lado d'Espanyeta? I jo contava ell i se morien de risa. Era molt volgut i conegut en totes bandes, en tots els vestuaris li obrien les portes, però per lo que hi volguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona de repente a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Espanyeta y era una ovación impresionante, es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque se lo era tal cual, si de Espanyeta yo creo que es inigualable.
5: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
0: València, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la radio del sentiment.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendí el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com es tinguen, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen xual, que siguen companyero, que siguen pues, conseller, és de la mateixa forma, no? Entonces, jo recorde... I vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havíem viscut junts i havíem passat aventures positives, negatives, i ja està. I entonces, ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur. I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho saben tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España, i Juan no estava, però a Juan li ho contaré, i qui ho va contar va ser la Guàrdia Civil, perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un munt de gent, unes pintes molt rares, pues, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. Y entonces la Guardia Civil pues pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, y Juan, claro, como siempre justificaba las cosas y tal y cual, pero claro, agarra y me quiere por teléfono, y me quiere por teléfono a la habitación y me digo, Loki, ¿qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Y yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no... No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. y dije, y pues Loki, pues diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. Y el Loki intentaba justificar davant de la Guardia Civil que ahí no había pasar red. Bueno, era que lo que estaba en Miguel, ¿no? Era tocor, ¿no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria que en alguna ocasió ha sigut perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parlo de nosaltres, parlo de circumstàncies que es donaren en el seu moment en el club i ho va pagar ell. Y Maya Dirres.
3: Hola, soy Marcán.

0: esto no es de 3 o 4 años, sino de 50 o 60. Entonces todavía no estaban ni las gradas hechas. Cuando éramos jóvenes de 16 o 17 años, había un grupito de amigos, pues, y la única mujer que se iba era yo con ellos. He visto al Valencia ser campeón, he visto al Valencia descender a segunda, lo he visto después subir y continuar, porque siempre sentí algo por el Valencia y por Valencia. Es una alegría grande y quisiera que las demás mujeres socias llegaran como yo y les hicieran el mismo homenaje, porque se lo merecen.
1: El millor de VCF Media.
2: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informatiu de VCF Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
3: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Irene Soler, escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: Víctor.
1: Sí, con el 8 del Valencia Club de Fútbol, Javi, qué victoria tan importante la de hoy, en una grandísima segunda mitad del equipo.
2: Sí, como bien dices, veníamos del resultado doloroso, teníamos que dar la cara y demostrar la identidad de este equipo y creo que hoy se ha demostrado.
1: Solo así, compitiendo de principio a fin, sobre todo con una gran segunda mitad, se le puede ganar a un equipo como el Athletic. Había que levantarse, había que hacerlo, demostrándolo sobre el terreno de juego y el equipo lo ha hecho.
2: Sí, como te he dicho, demostrar la identidad del equipo, el rival, pues está claro que es un gran rival, está en Champions, entonces bueno, creo que era una prueba exigente y el equipo la ha superado con creces.
1: En la primera parte es cierto que ellos apretaban, que parecía que se encontraban un poco más cómodos, no sé, ¿qué ha sucedido en tiempo de descanso, ajustando aspectos, y una segunda mitad muy diferente?
2: Sí, bueno, nos ha costado un poco al principio, también, bueno, también es parte del rival, que como te he dicho son un gran equipo, pero bueno, creo que el equipo luego se ha reajustado, ha cambiado alguna cosa y bueno, hemos sacado adelante el partido, que era lo importante.
1: 7-9 en Mestalla, Javi. Hoy con este triunfo sumamos el otro día frente al Getafe, el punto ante la Real Sociedad, de nuevo Mestalla factor clave.
2: Sí, bueno, siempre lo digo, creo que tenemos la mejor afición, siempre nos exigen, pero cuando el equipo va para adelante, la afición es la que más tira, entonces bueno, los resultados aquí en Mestalla pues lo dejan muy claro.
1: Oye, gran partido de todo el equipo, pero lógicamente tengo que preguntar por tu compañero hoy en el centro del campo, por Batí Santa María, gol y asistencia, vaya forma de estrenarse por la puerta grande, ¿no?
2: Sí, la verdad que bueno, que todo lo que sean goles y asistencias, que haga los que pueda, porque bueno, todo suma al equipo, que es lo importante.
1: Y la última, Javi, ahora semana de 3 partidos, tenemos partido el próximo martes, hay que descansar lo mejor que se pueda, recuperar y a por los primeros puntos fuera de casa.
2: Sí, bueno, pensar ya en el siguiente partido, recuperar lo antes posible y nada, intentar sumar puntos fuera de casa.
1: Gracias, Javi, enhorabuena.
2: Muchas gracias.
1: Las palabras de Javi Guerra, el 8 del Valencia Club de Fútbol.
0: Javi Guerra, reconeguente, el que esté medien, que hoy la victoria era muy importante para alzarse, para reaccionar después del Paldur, que va a suposar la derrota davant el Barça, pero en esa gran segunda part que ha protagonizado pues, l'equip, aprofitant la superioritat numèrica per l'expulsió de Vivian i en un gran Batiste Santa Maria, pues ha sigut capaç de retrobar-se de nou amb la victòria i col·locar-se en 7 punts en la taula de la classificació.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
4: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. ADN VCF.
5: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balcons. La salut valencianista a VCF Radio.
0: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a UFF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. una sección per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació Te Dona Vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada, Rodi.
0: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
6: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
0: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets. Això ho feu habitualment?
6: Sí, dins de les nostres tares, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
0: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
6: Importantíssima.
0: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
6: Ah, m'agrada moltíssim això.
0: Bueno.
6: A veure per on ixen estos.
0: Primera pregunta, doctor.
7: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
6: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també està sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
8: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
6: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosse de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
0: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
9: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
6: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partint de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de, diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos de forma, en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no, ens, vendria, no seria beneficiós.
0: Quarta pregunta.
10: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
6: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
0: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
6: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir. No insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
0: Quinta pregunta.
11: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
6: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en cualquier estadio evolutivo y en cualquier actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estigués repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
0: Altra pregunta.
12: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
6: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants a cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
0: Ahí anem, al tema de les grasses.
13: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasses són bones.
6: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que el excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjades pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
0: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
6: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuïm al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
0: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
6: Sí, i ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
0: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
6: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
14: VCF Media Radio 24 hores a tu lado, amunt València.
4: El Nou Més d'Allà. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
15: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
16: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu, com persona normal, acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per el xec que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: baix de l'esquena, al gran del coll, i el resto de persones,
1: no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: als sanitaris.
2: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte. Fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estic i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. Mm. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte. ¿Vale? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. ¿Vale? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximpull, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda la explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
10: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
11: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
12: ¡Ay, perdón!
11: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
12: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
11: Un sentimiento eterno.
13: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
11: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
14: Un agua, porfa.
15: Son 125 pesetas.
11: Falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
16: También es el mío.
0: Mestalla es etern. Campaña renovació abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27.
17: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: VCF Radio, VCF Media, a València 92.6 FM, Alzira Radio La Ribera 107.9, a la Costera Canal Sant Radio 107.4 i Josa FM 107.2, Safor Radio 87.6, per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palència, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio, VCF Media. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
3: ¿Necesitas un seguro para tu

0: Escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.
1: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Alexis, de apellido Sánchez o Ruano, jugó en el Valencia. Sí, en abril o en junio jugó el Valencia la final de Copa 2008 en el Calderón.
2: En abril.
1: Sí, Villa se despidió de los valencianistas en una entrevista en Canal Nou o en una comparecencia en Mestalla.
2: Entrevista en Canal Nou.
1: Sí, Llorente o Soriano destituyó a Fernando Gómez como director deportivo.
2: Llorente.
1: Sí, según las imágenes de televisión, el golazo de Baraja al Barcelona en semifinales de Copa se produce en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: De la derecha.
1: Sí, jugará el Valencia a la una en Mestalla ante Granada o Sporting.
2: Sporting.
1: Sí, o Detonador, apodo de Elder Postiga o Jonas. Sí, coincidió o no coincidió Chori Domínguez con Zijic en el Valencia.
2: Coincidió.
1: Sí, dorsal 23, lo llevó David Navarro o Miguel.
2: Miguel.
1: Sí, en Mestalla ante Atlético, Atlético, se lesionó de gravedad Canales.
2: Contra Atlético de Madrid.
1: Sí, último partido de Valverde en el banquillo, el Valencia marcó dos o tres goles.
2: Dos.
1: No. Falla esta la última, pero Pepe Rueda ha estado sensacional, ha estado sensacional.
3: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
0: Plazas agotadas para el campus de verano del Valencia Club de Fútbol 2026. Apúntate a la lista de espera en campusfutbol@valenciacf.es. Gracias por vuestra confianza. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Hola, soy Stoile Dimitreski. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
5: VCF Educa. ¿Qué es la confianza? Manolo San Pedro, entrenador de porteros del Valencia Juvenil B, nos explica qué significa la confianza para la academia.
6: La confianza es otro de los valores que buscamos fomentar en la academia del Valencia Club de Fútbol a través de esa sensación de seguridad y firmeza para afrontar cualquier situación, tanto deportiva como en el día a día. ¿Cómo? Generando unas emociones positivas para que sean seguros, poderosos y determinantes en todas las acciones que vayan a realizar y, aparte, siendo inteligentes y creativos para poderse adaptar ante cualquier situación.
7: Hola, soy Marina Martí. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
8: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
9: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de València en Mestalla, en la ràdio oficial del club.

l'Associació de Rai Xomer, Tel de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre, el camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez i el suís Filip Urinic, les bandes per al sevillà Luis Rioja i el guajín Diego López, la mitja punta per al que va ser el millor anoeta, el de Xilet Javi Guerra, i dalt el golejador Hugo Duro.

0: amb 49 punts sense Europa, però ha fet el que tenia que fer. No s'han donat els resultats, ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo, però Gonzalo, ahí ha estat el nostre València.
1: Sí, jo ho havia donat la retransmissió, però a mi crec que és el millor partit del València d'esta temporada, sí, en el camp de Mestalla, remuntant-li al Barça, competint, mostrant esa determinació també de cara a porteria rival. Hem fet tres gols, però recordem que en la primera part ja havien tingut quatre ocasions molt clares i malauradament pues, no hem servit esta victòria per a poder estar l'any que ve en competició europea. Sí, hem servit per a tancar una molt bona segona volta, que el que hem de pensar és que ha de ser el punt per a enganxar-nos la pròxima temporada, l'última temporada del València així en este camp, en este camp de Mestalla. I hem de quedar-nos en aquestes xifres, en aquestes estadístiques de la segona volta i pensar que l'any que ve podem donar-li continuïtat.
0: 49 punts, acaba el València esta temporada, 9è en la taula de la classificació, en 13 victòries, 10 empats i 15 derrotes. I si ha sigut el balanç final del València en este últim partit de la temporada, en una gran imatge avui de l'equip guanyant-li al Barça.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: Han escuchado una reemisión del Partit del València. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.
4: Hola, soy Andrés Caro, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
0: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El
3: millor de VCF Media.
9: Aquí tiene usted el libro de actas fundacional del Valencia. Aquí se recoge la primera acta donde consta cómo se reunieron los seis primeros asistentes y se creó el Valencia Fútbol Club.
10: Estoy muy feliz, de veras, de ver lo que el Valencia ha procurado reunir todos los antecedentes de la fundación del club y ver la firma de mi padre y ver todos los demás fundadores.
9: El acta constitucional forma part del llibre d'actes primer del València, que data de 1909 i arriba fins a 1922-23, i este acta l'hem tret ara perquè el llibre està en procés de restauració dins de les tarees de recuperació patrimonial. Ara anem a procedir a restaurar tot el tema de documentació i fotografia i per això el llibre no se va traure a la llum, se va traure només este acta en este dia tan senyalat com és el d'avui.
10: Creo que mucha gente está quizá desinformada, pero con lo que se va a presentar ahí en Mestalla, pues la gente va a ver cómo fue en realidad toda la fundación del Valencia, y es un logro del Valencia Club de Fútbol haber logrado ese acta.
11: Este documento tiene una importancia especial. Hay que pensar que está reflejando no la primera etapa del Valencia, sino sus primeras horas como club desde que se constituye y luego los primeros pasos legales, oficiales. Dar con ello significa un éxito extraordinario de investigación y, y de búsqueda de los orígenes del club. Pues es como hablar de una persona y encontrar su partida de nacimiento.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan he vingut al Vistallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants joves valencians perquè, i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, joves extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment has tingut altres joves que el València ha sigut campió diverses vegades, i a Liga, i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo, tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i t'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
4: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que

0: Moments històrics del València.
1: José Vicente Cuixart, que també va ser jugador del València en la dècada dels 80, era molt volgut per aquests jugadors, per aquests joves jugadors de l'Acadèmia del València.
2: El València ha decidit que una de les sales audiovisuals de la ciutat esportiva de Paterna portarà el nom de José Vicente Cuixart per a recordar-lo sempre.
3: Ell passava pràcticament